0: Racing Villarreal, Español Levante y además primera jornada de la Liga Hypermotion. Todo esto y mucho más en el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú con Jorge Escorial.
1: La gran banda de carrusel deportivo.
2: El que pueda, que empate.
0: Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Cadena SER, número uno en deporte.
3: De momento es todo. Empieza a transmitir la SER, las noticias vuelven a las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
4: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
5: Radio Xàtiva, Cadena SER.
6: Si crees en el planeta, si está bon...
7: A vivir especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
8: La 1:05, és diumenge, és 16 d'agost, escolten la Vivir especial Fira de Xàtiva 2026 des de la Font del Lleó. Què tal? Bon dia, benvinguts, benvingudes a esta jornada del dia després, perquè ara ja s'ha de catalogar així, el dia després, ja no per el que havíem comentat de tanta cosa, de tants actes del dissabte que anava, però bueno, al final ens va sorprendre l'horatge. És el que té. Es pot anar contra tot, excepte contra l'horatge. I això és el que va ocórrer, això és el que va passar. Tempesta, alguns li diuen rebentó càlid, altres li diuen simplement això, no és tempesta. Què va fer que canviaren, que es trastocaren absolutament tots els plans a partir de la vesprada d'ahir. Tot i això, s'ha posat solució a quasi tot. És de veres que ahir es van haver de suspendre espais escènics com el del Palaciet, com el Festival Al Ras, que vam estar parlant justament ahir amb tots ells, va haver de suspendre's. No així es va ajornar per el pròxim dissabte 22, que per ara també dona aigua, veurem què és el que... Veurem què és el que ocorre. Es va ajornar per al pròxim 22 dissabte, doncs, eixe concert de la Fúmiga que tanta expectació havia marcat. Més de 7.000 entrades venudes, més de 7.000 persones que ahir no van poder accedir per motius de seguretat, com és lògic, a eixe recinte, a eixe escenari de la Murta. Veurem, perquè s'està treballant, ara li preguntarem a l'alcalde, s'està treballant en recuperar eixe escenari, especialment la part de dalt, que ha sigut la més danyada per eixes ràfegues que van superar els 90 km per hora en algun moment, segons alguns observatoris d'AEMET i de l'Agència Valenciana de Meteorologia. Veurem perquè s'està treballant durant tota la jornada per aquesta nit, doncs la nit electrollatina puga portar-se a terme. Recorden, Calilla el Dandy, Juanjo García i Bilu Gontero. I a més d'això, doncs el Festival Al Ras, la nit de Saineig, a més d'això també el concurs, per cert, que s'ha acabat fa no res, el concurs obert de dibuix i pintura infantil a l'aire lliure, un nou dia de la Fira del Bestiar, teatres, tant infantil com també per a adults, Greenpeace a la plaça de la Seu, concursos de tir i arrossegament i mascleta, que per descompte dispara avui la pirotècnia Hermanos Caballer. Tot això en este diumenge 16 d'agost, en este diumenge de fira, ja amb visites polítiques de primer nivell. Està amb nosaltres, després de la pausa de publicitat, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats i secretària general del PSPB, Diana Morant. Primer fem una pausa per a la publi i en tornar saludem a Diana, a qui estives amb com hauran escoltat els oients. 1:08.
7: A vivir especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
9: Fira't música, Fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina, Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Viges i la Camilo Big Band. Entrades a entrades360.com. I a més, el Festival Al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
10: Un año más, Radio Xàtiva Cadena SER se vuelca con la fira.
5: Desde el 14 y hasta el 20 de agosto, programación especial desde la calle por la mañana y por la tarde. Por las mañanas con Jordi Company. En A Vivir Especial Fira el fin de semana. Y Hoy por Hoy Especial Fira de lunes a jueves. Y por las tardes con Carla Benavent en La Ventana de Xàtiva Especial Fira. I además...
10: Jo crec que és dels primers llocs on nosaltres ens hem sentit un grup.
5: El dia 15 de agosto, de 1 a 2, podràs escuchar de nuevo la última entrevista de La Fúmiga en Xàtiva i verlo en nuestra web, en radioxàtiva.es. Vive la Fira de Xàtiva 2026 en la antena de Radio Xàtiva Cadena Ser.
7: A Vivir Especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
8: Que bosteza, que ríe.
11: Tragar.
8: Sí, Tach, i secretària general del PSPB, benvinguda a la fira, com està? Gràcies per vindre. Ara sí que l'escoltaran els oients. Hola, Diana.
12: Com a casa.
8: Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, hola.
13: Hola, molt bon dia.
8: Va permetre'm, ministra, com ha passat la nit de l'alcalde després de tot el d'ahir i com s'està treballant per a que avui es puga portar endavant?
13: Bé, jo crec que la gent està treballant de valent i estiguem pràcticament al 100% ja. Els treballs que estan retrasant-se un poc més, però que, vamos, que no hi haurà ningú problema, seran des de l'escenari de la Murta, però la resta ja heu vist que està pràctica normalitat, així que a gaudir de la fira. No podran amb nosaltres.
8: No, ni l'oratge. Diana, com veus la fira enguany?
12: Pues molt bé, i de fet ahir me vaig preocupar molt, no? Perquè és de veres que Xàtiva, entre l'incendi que vau tindre precisament el dia de l'eclipse i ahir, pues bueno, la gent patix. Però hem estat fins i tot amb els firers i ens han dit que ahir, inclús ahir, va ser un dia de molta, sí, de molta feina, no? Imagina que jo crec que sempre superem les circumstàncies, però n'hi ha que posar en valor la reacció dels que governen, eh? Perquè no és el mateix estar en el ventorro que tindre a un alcalde com Roger al peu del canó, tant en l'incendi com ahir, per a donar tranquil·litat, per a donar certeses i sobretot, bueno, per a fer política útil.
8: Que hauria de servir la política.
12: No, és per al que serveix la política, perquè al final, mira, jo vinc avui a almorzar. L'almorzar pot vindre qualsevol. N'hi ha que estar en els moments en què fa falta, no? I avui amb Roger, pues, hem celebrat, pues, que junts hem aconseguit pues, que s'aprovara el cinquè jutjat per a Xàtiva, que se recuperara el jutjat de violència de gènere. Hem aconseguit que un centre de formació professional d'ací de Xàtiva siga un dels centres certificats d'excel·lència de tota Espanya. I la pròxima setmana també n'hi ha, no puc fer jo l'anunci, però també n'hi ha bones notícies per a Xàtiva, en realitat per a tota la comunitat valenciana en tema de mobilitat, no? Però en definitiva, en això consisteix la política. I de passo també en parlar de lo que anem a fer a futur. Perquè l'any que ve jo tornaré així a la Fira de Xàtiva. Si volen els valencians i les valencianes, tornaré com a presidenta de la Generalitat. I front a una legislatura perduda que ha tingut Xàtiva en matèria del jutjat, en matèria de l'hospital, del centre de salut, de les vivendes, el centre Raimon, pues recuperarem altra vegada tots aquests projectes, que és el que necessita Xàtiva.
8: Ho has dit, avui heu tingut esmorzar amb l'agrupació local socialista. Esta pregunta és un poc per als dos, per als que estan així tots els dies i també per als que estan així, però des de Madrid, no? Com veus el...
12: Madrid no. Jo visc a València, eh?
8: Bueno, però unes quantes hores passa vostè a Madrid,
12: Diana? Algunes, sí. I, a més, hores útils, que són en el Consell de Ministres. Però que sàpiga tot el món que Diana Morán viu en València.
8: Molt bé.
12: Jo visc així.
8: Doncs, Diana, com veus a l'agrupació socialista de Xàtiva?
12: Bueno, en tot el múscul. Però no es convega jo a l'agrupació, que des de luego no ha perdut ni un gram de força des de que jo conec a Roger i que va començar en el 15. Jo lo que veig és un canvi en la ciutadania, N'hi ha gana de canvi, n'hi ha gana de que recuperem la dignitat en la Generalitat Valenciana, ho dic en serio. De fet, hem estat en la parada de la comunitat educativa, hem estat xerrant, sí, no?, d'aquesta crisi que també tenen encetada així, no, en Xàtiva, en tots llocs, no? I existeix la mateixa pulsió de canvi que va fer que Ximo Puig entrara en el 2015 i que hi haguera govern del Botànic. Així que jo en esta fira me'n vaig amb la certesa de que hi haurà Botànic 3.
8: Sí?
12: Sí, sí, sí.
8: Convençudíssima.
12: Sí. Convençudíssima.
8: Com és d'important, alcalde, que persones com Diana, ja no el càrrec, sinó la persona de Diana, vinga any rere any a la fira per a estar així amb nosaltres?
13: Jo sempre dic el mateix. Nosaltres, com a govern de la ciutat, evidentment convidem a tots els carrers públics a visitar la nostra ciutat i la nostra fira. La nostra fira és un element de promoció externa de la nostra ciutat. Sabeu que estiguem treballant i que si se consoliden les xifres que vam donar l'any passat, vull que la nostra festa sigui una festa d'interès turístic internacional. Tindre una presència com Diana, que a banda d'amiga, a banda de companya, a banda de veïna de Gandia, és ministra, bueno, pues per a nosaltres és tot un plaer i sobretot perquè continua en aquest paper de promoció. El que no entenem és per què no ve el president de la Generalitat Valenciana, la veritat, perquè ens agradaria que també vinguera per també ajudar. Però bueno, això ho solucionem l'any que ve, perquè tornarà a vindre Diana, però vindrà com a president de la Generalitat Valenciana i per tant mataremos dos pájaros de un tiro, que se diu en castellà.
8: Diana, què t'ha semblat el recaet que ha penjat el Roger ahí al costat? Ho ha dit ella de Santa Clara, jo vaig a...
12: Home, a mi m'apareix... Saps què passa? Que n'hi ha gent que diu, ai, és que això no toca, és que això no toca, ja, però és que nosaltres, Roger i jo, no som falleres majors, nosaltres som polítics. I ens toca transformar la vida de la gent. I a l'alcalde li toca reclamar-li a totes les institucions el que necessita Xàtiva. Així que clar que toco, clar que toco, i la fira també és un altaveu per a que la ciutadania sàpiga que l'any que ve quan vote pues ha de recolzar a aquells que creuen en Xàtiva, i els que no creuen en Xàtiva que se'n vagin al rincón de pensar.
8: Diana, enguany, ventall o garrot, que t'emportes, o les dues coses?
12: Jo és que garrot ja n'he tinc dos. O sigui,
13: això, toca ventall.
12: A mi m'han fet així, m'han xivat una miqueta que em toca ventall.
8: Bueno, vale.
12: Que davant del canvi climàtic, sí, sí, crec que serà més útil que el garrot.
8: Tampoc va mal pegar garrotades, com deia la gossa sorda, en algun moment de la vida. Diana Morant, ministra de Ciència, Innovació, Universitat, secretària general del PSPB, gràcies per passar un any més per l'estand de la SER. Bueno, tal vegada l'any que ve, com bé diu, canvia el nom i directament presidenta de la Generalitat. Seria un honor.
12: Serà el que vulgui la gent, però de veritat estic convençuda de que la gent necessita que les polítiques valencianes no siguen per a uns privilegiats, per al 95% dels valencians i les valencianes no tenim aquests patrimonis a qui li baixen els impostos, no tenim la capacitat, pues, de pagar-nos un metge privat, no? Necessitem els hospitals, necessitem els centres de salut i necessitem governants que pensen en la majoria social, no? Així que no ho faig per mi, ho faig de veritat per un compromís amb la ciutadania valenciana i crec que ho aconseguirem, estic molt convençuda.
8: Li agraeix que hagi estat a la SER. Gràcies, Diana.
12: Gràcies.
8: Alcalde, a passar bona fira.
13: Moltes gràcies.
8: Ara toca el fusta i tot el que hagi de tocar.
13: Segur que serà així. Ara ja el mal ja ha passat.
8: Segur que sí. Gràcies. La 1:18. Fèlix Juca, el control tècnic. Anem a veure si podem escoltar a Carla i si no, fem una xicoteta pausa per a la publicitat. Fem una xicoteta pausa per a la publicitat. 1:18. Escolten Ràdio Xàtiva, escolten la cadena SER. Estem en la Vivir Especial Fira.
7: A Vivir Especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
11: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del COR, Consorci de Residus, P5.
14: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
5: Una i més, Ràdio Xàtiva Cadena Ser es volca amb la fira. Del 14 al 20 d'agost, programació especial des del carrer, de matí i de vesprada. Als matins, amb Jordi Company. En A Vivir Especial Fira el cap de setmana. I Hoy por Hoy Especial Fira de dilluns a dijous. I de vesprada, amb Carla Benavent, amb la ventana de Xàtiva Especial Fira. I a més...
10: Jo crec que... és dels primers jocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.
5: El dia 15 d'agost, de 1 a 2, podràs escoltar de nou l'última entrevista de la Fúmiga a Xàtiva i veure-la també al nostre web, radioxàtiva.es. Viu la Fira de Xàtiva 2026 a les zones de Radio Xàtiva Cadena Ser.
7: A Vivir Especial Fira de Xàtiva 2026. Con Jordi Company.
8: La 1 i 20 minuts sabem, perquè ho contàvem ahir i portem contant també des de l'inici de la fira, que la fira té molts actes, però també els actes esportius són fonamentals per entendre esta festa major de la capital de la costera. Demà té lloc també, bueno, una de les jornades més interessants en quant a esports significa. De fet, si li va fer fins i tot l'homenatge era l'altre dia en l'obertura, és el Trofeu de Ciclisme Fira d'Agost, que en este cas enguany complís la 37a edició, que es diu pront això, però són molts anys fent bici i organitzant carreres. Salva Sánchez, des del Club Bicicleta Sánchez de Xàtiva, com estàs? Bon dia.
15: Hola, què tal? Bon dia.
8: Gràcies per vindre un any més.
15: Gràcies a vosaltres sempre.
8: Com es prepara la carrera el dia d'abans? O ja estan tranquil, nerviós? Com...
15: Bueno, tranquils no estem, perquè la carrera costa molt de fer i, bueno, la gran part de tot el preparament de la carrera està Miguel Ángel Ortega, que és el que porta tota la gran batalla per organitzar la carrera.
8: 37 edicions, com deia, que es diuen pronte. Què té d'especial este trofeu de fira?
15: Bueno, pues és una carrera molt important, una carrera en què moltíssims corredors que han guanyat la carrera esta han passat a professionals, no? Jo entre ells. Jo en l'any 84 vaig guanyar la carrera esta i la veritat que tota la gent del pelotó Elite Sub-23 volen vindre a participar a la carrera iniciativa, que és una carrera que dona molt de prestigi.
8: Perquè quin és el recorregut de la carrera, Salva?
15: Bueno, recorregut, deixem d'ací de la puja a l'estació i anem a pegar, primer que res, tres voltes pel Genovès, Llaunou, Xàtiva. En la quarta volta pujarem Port de Benigani i Port de Serregrosso, i ahí pegarem tres voltes més. O sigui que va ser una carrera, crec que prou exigent, i en el calor que està fent molts, pues, encara va ser un poquet més.
8: Bueno, demà serà... jo recorde que enguany fa menys calor que l'any passat. L'any passat va ser molt més calorós el dia de la carrera, però tot i això, doncs, bueno, venen molts equips, venen molts ciclistes també de diferents llocs d'Espanya i de diferents categories, com has dit, Salva.
15: Sí, la veritat que tenim una participació en un principi de 146 participants.
8: Molt bé.
15: Que una carrera des de característiques, una participació aixina, crec que és una molt bona participació. I, bueno, pues, anem a gutxar perquè tot mos isca el millor possible i que queden tots contents.
8: I, a més, no només els ciclistes, sinó que després n'hi ha un muntó d'organització, de voluntaris, també. L'any passat recorde que tal dia com avui em vas dir necessitaríem una espenteta més en els voluntaris per a... Enguany, com ho porteu?
15: Bueno, ho portem igual que tots els anys.
8: Ja. Yeah.
15: Mos costa... Pues en la carrera portem una organització de motoristes, que es diu Motoenlace, que fan una feina brutal perquè la seguretat de la cursa siga perfecta, no? Entonces, al cap d'este event, ve Rodri en esta organització de motoristes que ens fa, com he dit, una gran labor. I gràcies a ells podem tirar avant. Podem tirar davant d'una carrera així, perquè n'hi ha molts cruces, n'hi ha molts obstacles, n'hi ha que senyalitzar moltíssimes coses i la veritat que fan una labor impressionant.
8: L'altre dia es va fer un homenatge en la inauguració, també a la bicicleta, com a element fonamental de la fira. Hem començat aixina i vull que acabem aixina, perquè és de veres, Salva, perquè és que no n'hi hauria fira sense esport i no n'hi hauria fira sense bicicleta.
15: Sí, la veritat és que una de les coses que estem orgullosos és que està la carrera de motos i la carrera de bicicletes com a dos actes emblemàtics de la Fira de Xàtiva, no? I estem orgullosos d'any tres any pelear moltíssim, però ells entreguen la carrera tots els anys per fer una festa important.
8: No només els participants, no només els organitzadors, sinó que el que volem és que n'hi hagi públic, que vagi, que anime i que disfrute d'aquesta jornada que comença a les 10:15 del matí, com bé has dit, des del carrer de la baixada de l'estació. Salva, et deixa tu el minut d'or final per a que convides a tots els nostres oients que estan escoltant-nos a que demà, si tenen festiu, perquè hi ha gent que treballarà i no podrà, però sí, bueno, si tenen festiu, quin millor pla que passar de matí, veure una carrera d'aquesta magnitud, d'aquestes característiques, i animar per descomptat a la gent.
15: Bueno, jo crec que la gent, com tots els anys, va participar, i enguany jo crec que un poquet més, perquè el circuit és molt bo per estar en punts estratègics com són baix del port de Benigànim, les tres voltes que va per allà un ou, i en el port de Benigànim i port de Serra Grossa per veure les pujades. Entonces jo crec que enguany va haver més públic a tres anys perquè és un circuit més tancat, anem a dir, en el que tens més possibilitats de veure-los en més puestos.
8: Pues a la demà, bocadillet, una nevereta, la caireta i a veure bicicletes a partir de les 10:15 del matí. Salva Sánchez, des del Club Ciclista Bicicletes Sánchez, gràcies per estar amb nosaltres un any més a Radio Xàtiva, a la cadena SER, en esta 37a edició del Trofeu de Ciclisme Fira d'Agost de Xàtiva. Que vagi molt bé demà, molta sort i que tot vagi sense incidents, que ja n'hem tingut prou.
15: Ja n'hem tingut prou. Moltes gràcies i anem a fer el millor possible.
8: Gràcies, Salva. Una i 25 minuts, el que anem a fer ara, a continuació, com fem també tots els dies, és anar-nos-en d'ací, perquè sí, perquè ens agrada ser viatgers i no ens agrada quedar-nos només en un lloc. Ens agrada també veure com està l'ambient fora de Xàtiva i per això tenim a la nostra estimada companya Carla Benavent, que està en directe ara mateixa, en directe ara mateixa a la 1:26 en la Fira del Bestiar. A veure, estàs per ahí. Carla Benavent, bon dia.
16: Hola, Jordi. Pues bueno, ens hem desplaçat un poc de l'estand de la ràdio, del que estem acostumats a estar, i estem concretament en la Fira del Bestiar, un any més amb Luis Aparicio. Hola, Luis, què tal? Buenas tardes.
17: Muy buenas tardes.
16: Bueno, cuéntanos, ¿cuántos años cumple la Fira del Bestiar este año?
17: Pues no sé exactamente, 700 y pico, no sé exactamente, pero muchos, muchos. Es la raíz de la Feria de Xàtiva, por todo el tema del ganado, la Feria del Ganado y la Feria Bestiar. Y bueno, pues yo creo que hace, si no recuerdo mal, 775 años, una cosa así.
16: ¿Cómo fue la inauguración ayer con la reina de la Feria y todo?
17: Pues nada, recogimos ayer a Nadine y a la corte en la puerta del ayuntamiento y con los coches de caballos pues bajamos a las 10:30, inauguraron, vieron todo el recinto de la feria, les explicamos todo, vieron todas las instalaciones y bueno, pues ahí hemos estado, ¿no?
16: Sí. ¿Y hasta qué día está la Fira del Bestiar para que los oyentes puedan venir?
17: Pues la feria está hasta mañana a mediodía. Mañana nosotros acabamos a las 11:30, salimos de aquí para hacer un pasacalle por Xàtiva y luego hacemos un espectáculo ecuestre en la Alameda. Y de ahí ya recogemos, ya directamente nos bajamos hacia aquí, ya se van hacia la hípica, hacia el Saladrar, pues gente montada, gente con coches de caballos y gente pues que nos dedicamos a hacer traslado, transportar todo lo que hemos traído para la feria.
16: ¿Y hoy hasta qué hora vais a estar, para si todavía pueden venir?
17: Hoy estamos hasta las 10 de la noche. Está abierto y el tiro y arrastre empezará esta tarde, me imagino, sobre las 6, y estará pues en torno a 2 horas, una cosa así.
16: Bueno, Luis, ¿qué estamos viendo? Porque aquí estamos hablando y había un espectáculo antes que ha reunido un montón de gente. ¿Nos puedes explicar?
17: Pues mira, aquí hay diferentes, bueno, hay como si dijéramos tres parcelas, ¿no? Una que es el ganado, la feria de compraventa. Otra que son los box, en la cual está con los caballos de exhibición y de doma, etcétera. Y luego está la pista, que es donde realizamos todas las exhibiciones. Y luego el tiro y arrastre, que es lo más antiguo de aquí, que es lo que, bueno, pues son las pruebas que se realizan con caballos de tiro y con los carros de cargados.
16: Bueno, no es el único con el que estamos hablando, porque también desde Córdoba, si no me equivoco. Hola, ¿qué tal?
18: Hola, bueno, Rafael Romero.
16: Rafael, ¿vienes todos los años a ver la fira?
18: Llevo viniendo aquí ya a lo menos 12 años. Vine una vez a probar, me dedico al trato, a la compra y venta de caballos, y bien. Y vine, me acogieron muy bien esta familia, esta gente de esta tierra, y estoy viniendo, llevo 10, 12 años, me siento a gusto, me siento aquí querido, acogido. Y...
19: ¿Allí en Córdoba tenéis también este tipo de ferias?
18: Sí, sí.
19: ¿Pero se diferencian en algo? ¿Qué tiene especial la Deseativa? ¿Por qué vienes aquí todos los años?
18: Bueno, como te comentaba, yo vivo de esto y entonces me dedico a la venta y a la compra y claro, y uno se desplaza a sitios, prueba para buscarse la vida y ganar para la casa y para luchar y sobrevivir, ¿estamos? Y esta feria, pues bueno, pues hay muchas cosas que no las tenemos nosotros allí, por ejemplo esto del arrastre, del tiro que hacen aquí con los caballos, eso, pues eso allí no se estila, allí lo hacemos con mulos, ¿vale? Se estilan otras cosas, pero bueno, prácticamente después lo que es la doma y los caballos son lo mismo, en todos lados están igual, y, ¿vale?
19: ¿Y Rafael, has venido todos los días o hoy?
18: No, llevo desde el primer día aquí.
19: Sí. ¿Y te quedas hasta mañana?
18: Me quedo hasta mañana, hasta el último día.
19: Muchas gracias, Rafael.
18: A ustedes.
19: Luis, continuamos. ¿Cuántos animales hay? ¿Cuántos caballos?
20: Pues entonces deben haber en corraletas para trato en torno a un centenar, y luego en exposición y en tiro y de arrastre, en exposición habrán en torno a los 50, y en tiro y arrastre habrán venido, cálculo que eso, que 50, un torno a los 200 animales habrá en la feria.
19: ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo conseguís también...? Bueno, esta feria no se ha protagonizado mucho por el calor, porque es verdad que entre ayer y hoy hace más buen tiempo que otros años, sí. Pero ¿cómo conserváis a los animales para que estén bien?
20: Nada, lo principal es bienestar animal. Entonces, bueno, pues la gente, tenemos los mozos de cuadra que están aquí, las personas del trato arreglan ellos sus caballos, están preparados con camas de tierra, tienen alfalfa, tienen tal, y los caballos que están en box, pues bueno, pues los abastecemos, se les dan las comidas diarias, y luego pues eso, continuamente dándoles, hidratándolos con agua y que estén en condiciones. Tenemos duchas para poder darles cuando acaban de trabajar, ducharlos y dejarlos frescos, y ya está.
19: Y Luis, ¿los caballos vienen de diferentes sitios, de diferentes centros de hípica o algo?
20: Sí, han venido de Canals, de Chorques, mañana también vendrá la salida de la Casa Victoriana, y luego pues cerca de alrededor pues vienen de Sueca, vienen de un montón de sitios.
19: En cuanto a la gente que ha venido este año, tú que estás aquí todos los años, ¿cómo ha sido la bienvenida de esta feria este año?
20: Muy, pues igual que todos los años, ¿no? Este año, la que sí que ha hecho el ayuntamiento, pues ha sacado a concurso, porque había caducado el contrato, y han sacado a concurso tanto todas las carpas, como los bos, como las corraletas, y bueno, pues ya se ha hecho una prórroga, creo que son para 4 años, y bueno, pues todas las instalaciones, el ayuntamiento está al 100%, y está apoyando y haciendo que la feria pues cada vez tenga un progreso y vaya más.
19: Luis, para ir terminando, ¿mañana tenemos otra actividad como la de hoy? ¿Alguna otra actividad?
20: Sí, esta tarde hay otra vez, y mañana por la mañana habrá, y por la tarde creo que también.
19: Vale, pues te dejo un minutito para que invites a todos los oyentes para que vengan, pues lo que queda de hoy hasta las 10 de la noche y mañana.
20: Pues nada, deciros que estamos aquí en la Feria de Bestiar 2026, os esperamos a todos. Y que, bueno, disfrutéis como nosotros disfrutamos.
19: Muchas gracias. Hasta luego. Pues nada, cerramos aquí, Jordi. Hemos venido a la Fira del Bestiar, hemos estado con Luis y también con Rafael desde Córdoba. La verdad que es una fira que está muy llena de gente, como todos los años. Y, bueno, todos estos espectáculos, nosotros nos hemos acercado cuando todavía estaba el espectáculo. Esa tarde, como bien decía Luis, todavía habrá otro. Y podrán disfrutar de la Fira del Bestiar hasta mañana. A las 11:30 irán por Xétiva, como todos los años, con los caballos, la reina de la fira. Y nada, hasta aquí cerramos. Gracias, Jordi.
8: Gracias a tu, Carla. 1:33
21: Fira de Xétiva 2026, con Jordi Company.
8: Això mateix que està sonant. 1:33, estem en directe amb Fèlix Lluc a la tècnica, amb Carla a les connexions i amb la gent de les falles que tant avui com el pròxim dia 18 tenen nits de saineig. A on? Doncs on sempre, al Palacet, que és on millor s'està, i a més si fa la frescoreta que feia a nit, jo crec que hi haurà gent que agafarà esta rebequeta i tot. A veure, vaig a contar, així ha hagut un lío. Hi ha hagut un lío, m'he liat jo, avui havien de vindre a la falla del Raval, Sant Feliu i Cid, però resulta que me vaig a enganyar, he enviat un missatge a la gent de Sant Jordi i també ha vingut la gent de Sant Jordi. Sí que anem a fer-ho al revés. La gent de Sant Jordi, que està el 18, ja ha vingut avui i després parlarem en els d'avui. Sant Jordi, José, Mercè, hola, com esteu?
1: Hola,
8: gràcies per vindre.
2: De categoria.
8: Gràcies per vindre un any més.
2: A vosaltres siguem firers i mos agrada el rotllo.
8: I vos agrada vindre. Bueno, conteu-nos una miqueta, tot i que siga així breument, què és el que teniu preparat per al Sainet del dia 18?
1: A veure, el nostre Sainet enguany va de Sant Pere, la faena de Sant Pere diària. Entonces, pues claro, Sant Pere és el que arreglo expedient, té que decidir si són bons, menys bons o roïns del
8: quina
1: tot.
8: Quina faena té Sant Pere.
1: Exacte, exacte, pobret, Sant Pere, pobret. Entonces, pues d'això va.
8: Que bé. El Sainet i la nit de Sainet sabem que és una nit molt especial per a vosaltres com a falles, però també, José, per a donar-vos a conèixer en Isabel Santa artística que any rere any trau somriures i riures a la gent que va al Palacet.
2: La vessant artística és algo que en certa manera, dins de lo que cap, és algo que sorgís a vegades sense esperar-ho. Nosaltres este any en el Sainet siguem 10 o 11 personatges, quan fins ara eren 4 o 5 i mos costava, i sin embargo te dones compte, no obstant això, te dones compte de que la gent te respon, i la veritat és que mos ha llamat sobretot l'atenció el que ha hagut molta gent nova que ha respost. I això mos agrada. L'any que ve, pues ja veurem. Esperem que l'Ajuntament pegui una espenteta més a nivell econòmic, perquè sembla una mentida,
8: sí,
2: però a nosaltres ens costa molt de muntar una història d'aquestes. No siguem artistes, no siguem actors, i 10-15 assajos d'hora, hora i mitja cada vegada mentre vas, tornes i assajes, ens costa. I 1.000 euros, que diguem, a nosaltres diguem el grup 1.000 euros, perquè duguem a Xina des de fa un munt de anys.
8: Qualsevol diria que no sou actors professionals, perquè moltes vegades us sembleu a Xina. Bueno, pues, José, Mercè, vos agraïs molt que hagueu vingut avui, lamente que hagueu vingut avui. Si voleu tornar el dijous, torneu el dijous, el dia 18. Jo estaré així igual, vingueu a la mateixa hora.
2: Però ja saps la feina que té Sant Pere tots els dies. A veure en lo que mos toca.
8: Molts ànims, gràcies per vindre. Gràcies per vindre. Anem a seguir parlant amb gent d'altres falles, amb gent que forma part, això sí, del Sainet d'avui, gràcies a vosaltres. Anem a parlar amb gent que va sentant-se així a l'estudi, que tenim a l'estudi que tenim així a la Font del Lleó, a l'estand de la Font del Lleó. La Font del Lleó, i així tenim a tres persones que ja se'ns han assentat en la taula, que formen part de diferents falles, que també formen part del Sainet. A veure, va, anem a presentar-nos, que això està sent tot una miqueta accidentat. Aquí tenim així, bon dia.
22: Jo soc Miriam Hidalgo, de la falla del Cid, Plaça de la Trinitat.
8: Perfecte.
23: I jo som Maite Milán, també de la falla del Cid.
8: I per últim tenim també a...
24: Jo, Maria Tenal, presidenta de la falla del Raval.
8: Perfecte. Tenim dos de les tres, encara ens faltarà Sant Feliu, que no sé molt bé per on... Vale, està ahí també, vale, després parlarem amb Sant Feliu. Molt bé, ja està. Ara, ja estem totes organitzades, ja estem així.
22: Correcte.
8: Comencem amb Raval, que el tenia ordenat aixina. Maria, conta'ns una miqueta que teniu preparat per a esta nit, que recordem, als oients, que com cada any és neixa nit dels Sainets, es fa als jardins del Palacet, és entrada gratuïta i forma ja part de les nits de la fira. Què teniu preparat per a esta nit?
24: Pues res, esta nit podem vindre al Jardí Palacet a disfrutar de tres Sainets meravellosos, segur.
8: Sí.
24: I el Raval presentarà pues, un divendres normal i corrent en un casal. Vamos, lo que se vive en un casalet ben clavaeta ahí, para que la gent vecha tot lo que conduo un casalet i la gent.
8: Que passada en hechos reales, ¿no?
24: Passada en tantos hechos reales, y tantos. Hem agafat un poquet els personatges. Cualquier parecido a la realidad...
8: Es pura coincidencia. Pero a lo mejor algo hay.
24: Algo. Son cuatro personatges. Marieta, presidenta de la falla. Pablo, el tresorer. Àngela, la delegada de festejos, que sempre vol anar a tot, i Rebeca, la veterana de la falla, que té opinió per a tot. Vamos.
8: Qué guay. O sea, lo que pasa...
24: Vamos, un poquet de tot.
8: La gent del CIT està pegant cabotades de passant totes les falles.
24: Van voler fer algo aixina para que la gent també conega un poquet tot lo que n'hi ha darrere de cada comissió.
8: Qué chulo. I donar-li ese toc d'humor... Que també tenen esa Inés i esa Sorna, que també tenen esa Inés.
24: Exacte.
8: Que guai. El títol és Al Raval no fallem mai.
24: O quasi mai, però sí. Aixina se diu.
8: Aixina seria la seqüela.
24: O quasi mai va al final.
8: O la prequela. O quasi mai de la... I com han anat els ensajos? I com ho porteu? I això,
24: la veritat és que... Hem de donar les gràcies també a l'Ajuntament per apostar per la cultura, perquè això fa molta falla. Moltes vegades el quedar per les nits a assajar en el casalet, duguem 2 mesos i al final vull que això no, són 2, ara avui, després ahir ja estem, mira,
8: 2 mesos i en estiu, que
24: dos mesos en estiu,
8: vacances, dos mesos i en les seves coses i decidiu quedar-se allí, quedar-se allí per a fer
24: a nosaltres que ens agrada molt el teatre, siguem prou teatreros. És de veres.
8: I la gent del CIT també ho és, també està deixant a teatrera.
24: També ho és.
0: Sí, també estem enganxant el xetó.
8: A veure, vinga, doncs, la gent jove, que em conte, perquè vosaltres aneu a representar un dia en la pastisseria de Perla.
24: Exacte.
8: Conteu-mos una miqueta.
3: Pues res, és una obra molt divertida que portem també des de juny, juliol, una cosa així, assajant al casal, i res, tots els dies riem perquè jo què sé, és que fa molt de família i no sé, és que és molt divertit, perquè sobretot quan ens equivoquem és el millor, és el millor, perquè és que no puguem, tenim que parar i tornar a començar.
24: Això és de veres.
8: Sí. I no només la representació, sinó que això també ho penseu, ho escriviu d'un any per a un altre. Com és tot aquest treball que no se veu? Que ahir n'hi ha molt de faena,
0: sí,
8: també.
0: Sí, sí, sí. Correcte. Pues normalment se dedica a una altra companyera que no ha pogut, que està treballant en la fira.
3: Mini, que és Perla.
8: Ah, molt bé. Ella és Perla, molt bé.
0: És ella la que ho adapta a nosaltres, els personatges i tal. I molt bé, perquè és la pastisseria, un dia en la pastisseria de Perla, ella és pastissera, i després els clients, pues, pot ser qualsevol.
24: Cada un d'una pare, i un pare i una mare.
0: Correcte, te pot passar de qualsevol cosa.
8: Que guai, m'agrada molt el bon rotllo que se genera també entre les falles.
24: Sí, clar.
0: Sí,
8: però quan t'arriba la setmana fallera no n'hi ha tant de bon rotllo perquè se prenen coses i tal.
24: Sí, en el CIT són gent maravillosa. Jo en el CIT, la veritat, és una comissió xicoteta, que no tan xicoteta, i és una gran família, i sempre m'han tratat superbé.
0: Entonces no tinc queixa. Normalment es recibim bé la falla. Sí. I jo també, a les vegades, jo la conec i tot, i també molt bé, molt bé. Sí.
8: Bueno, i el públic, que és també importantíssim en esta nit.
24: Ai, mare.
8: Com ho viu? Com ho viu any rere any, això?
24: Ella que sap més, ella, que diga ella.
0: Pues, jo ja soc diversos anys, i el primer
8: quants,
0: any...
8: Quants en són?
0: Pues ja són 3, en este. El primer any vaig coincidir, en Min i jo, les dues a soles.
8: Sí.
0: El primer any jo anava a lo perduda,
8: no,
0: però m'ho vas passar molt bé, molt bé. Cosa que jo ja, quan t'acabem, ja li dic, a l'any que ve, fa sí. O sea, ja estem, ja sap que m'hi té que contar. I molt bé, molt bé. I la gent també molt bé. O sea, després mos...
3: Se riuen prou.
8: Se riuen molt.
0: Se riuen molt. De moatros i en moatros. Sí.
8: Bueno, jo crec que més en vosaltres que de vosaltres.
0: Sí, perquè també, ella, si mos entra la risa tonta allà en l'escenari.
8: A veure això qui ho para.
3: L'any passat va ser.
8: A veure això qui ho para. I que xulo això també, i això passarà, imagina't, també totes les falles. Sí. Gent molt jove, amb gent una miqueta menys jove.
24: Menys jove, menys jove. Anem a deixar en menys jove.
8: Menys jove, ¿vale?
0: Sí, no, i nosaltres també, en Moaimo sí, és una xiqueta de 7 anys.
8: És que això és superxulo, això. Perquè ahí inclous a totes les edats i a tota la gent. Que bé, que xulo. Pues, xiques, moltíssimes gràcies. Des de
24: a tu sempre.
8: Raval i Cid, ara parlaré amb Sant Feliu. Però abans de tot, sigueu vosaltres qui convideu a la gent que ens està escoltant.
0: Convideu a tota la gent. Que vinga, veurem-vos, passaran un rato super divertit, que si tenen incontinència que se fiquen paquet, perquè segur que es pisen en moatros.
24: Sí, exacte.
0: Que ho van a passar molt bé, molt bé.
8: Moltíssimes gràcies, xiques.
24: A
8: I, tu. Bueno, el Raval també, no?
24: Sí, sí, ella ho va fer perfecte, ja.
8: Ah, ja està, pues així,
24: hombre,
8: no posarà, pues ja està.
24: Res, que vols esperem a partir de les 11 en Jardí Espalacien.
0: Correcte.
8: Entrada lliure i gratuïta. Correcte. Fins a completar aforament, perquè la cultura també ha de ser de baix.
24: Sempre.
8: Gràcies per vindre, xiques. Moltíssimes gràcies. I ara em falta la gent de Sant Feliu, que també forma part d'esta nit de Sainets, que com bé acaben de dir les companyes de la falla El Raval i les companyes de la falla El Cid, també formen part d'esta. És una miqueta locura el dia d'avui, perquè clar, hi ha molta gent així en el stand passant per la Font del Lleó. A veure, 1:43, gent des de la falla Sant Feliu que representen quarantena. Aquí està amb nosaltres Andreu.
4: Hola, jo Andreu Roca, sí.
8: Andreu Roca, que és el...
4: Som un xic dels que participa.
8: És un xic dels que participa.
4: Un xic dels que participa en el Sainet.
8: I com es diu, bueno, eixa quarantena, de què tracta eixa quarantena?
4: Bueno, pues diguem-vos un poquet sense intentar...
8: Sense fer massa spoiler, no?
4: Sense fer massa spoiler. És un Sainet un poc diferent als que estem acostumbrats, perquè es podria dir que està enfocat més al futur. I ja no tant al passat, com poden ser tots els Sainets. I, pues, se podria dir que és una espècie de quarantena que mos fan, val? I el motiu, pues, s'averiguarà al final del Sainet, quin és el motiu d'eixa quarantena.
8: També està basada un poc en hechos reales, perquè ja hem passat una quarantena.
4: Correcte, sí, sí.
8: Bueno, quanta gent sou, la que participeu en este Sainet?
4: Els de la gent que actua sols som quatre. Quatre integrants que compartim en una mateixa zona. Però bueno, participant en que el Sainet funcione tot bé, hi ha molta més gent darrere que també n'hi ha que agrair-los, perquè venen tots els dies ensaiant amb nosaltres i ens ajudem molt per a que tot funcione.
8: Quant de temps porteu preparant això? A més, estàvem comentant a les companyes de les altres falles que no només són els assajos, que també és l'escriptura, és la idea, això va gestant-se durant anys fins i tot per a portar-ho davant, no?
4: Correcte. Hi ha molts anys que a vegades costa més fer un Sainet i trobar el que més t'interessa. Hi ha altres anys que sol ser més senzill i que a tots li pareix bé un Sainet que has trobat o que a una persona ha fet i dius, vinga, va, anem a realitzar este. Però de normal, llevant de la tria de tots els Sainets, de ficar-se a llegir, de ficar-se a assajar, sol ser menys temps del que a tots mos agradaria, crec.
8: Sí, però també, això, sí.
4: Sol ser menys temps del que a tots mos agradaria, però s'agarren temps. Sí. La veritat que se sol agarrar. Nosaltres ja farà 2 mesets que l'agarraríem per a ficar-nos ja a llegir el Sainet. Ja la tria un poc més avant.
8: Que bé. Quin ambient es genera també en la falla? Ja no només en els que hi siu, sinó també en els que formen part de la comissió i que, per descomptat, doncs, esta nit aniran com a públic a animar-vos.
4: Correcte. Nosaltres sempre ho diguem a la comissió, perquè al final molta gent, inclús de la falla, clar, n'hi ha una secció, no, de la gent que ni sap que la falla Sant Feliu fa Sainet. Mm. No? Entonces, nosaltres també ens agrada dir-li a aquesta part de la falla que és aquest dia, que se va a fer a esta hora, que vinguen i col·laboren i sobretot que s'ho passen bé i aplaudisquen davant de la resta, que això també fa que tots mos plenen un poquet, no?
8: I tant que sí, i que aquesta motivació servisca també durant l'any per a mantindre viva. Bueno, hi ha una tradició, perquè ja no n'hi hauria fira sense Sainets, Andreu.
4: A mi m'encanta la tradició de Sainets, m'encanta la tradició dels albaes, m'encanta moltes tradicions que gràcies a la fira se segueixen fent i que em pareixen molt boniques, i sobretot per a la gent major que ve a veure'ns i que segueix vinguent després de tants anys. És una cosa meravellosa per a ells i jo crec que és molt bonic.
8: Doncs, Andreu, posem punt i final a esta xerradeta, com hem fet amb les altres companyes de les falles, convidant, per descomptat, a que la gent òmpliga esta nit els jardins del Palacet.
4: Moltíssimes gràcies.
8: Gràcies per estar amb nosaltres. Quarantena de la falla Sant Feliu. Gràcies, Andreu, per estar amb nosaltres aquí a l'estand de la Font del Lleó en directe a 1:47. Anem a fer una xicoteta pausa per a la publicitat i, en tornar, saludem a dos veus femenines. Primera, Aitana Francesc, i després a Carla Benavent. Una pausa i tornem.
6: Ya que vas a recorrer toda la fira de Xàtiva y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la fira de Xàtiva, entra en Tu Energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del Ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la fira. Ya sabes, Tu Energía. El primer año que ahorro viniendo a la fira.
21: A vivir especial Fira de Xàtiva 2026, con Jordi Company.
8: Perquè això és una cosa que ja vam fer l'any passat, que va funcionar molt bé, que ens va agradar molt i que vostès mateixa ens ho van dir. A la 1:48, saludem a Aitana Francesc, que enguany també ens porta a l'antena de Ràdio Xàtiva de la cadena SER alguns elements, alguns dies o alguns actes fonamentals, essencials, per entendre la Fira d'Agost. Avui toco parlar del Garrot.
9: A la fira de Xàtiva, el garrot no només és un record. Des que tinc jo ús de raó, el meu iaio en col·leccionava. Cada 15 d'agost tornava amb un nou. I quan vam néixer el meu germà i jo, ens comprava una cadascú, amb el nostre nom i el nostre color preferit. Encara els guarde. Però, realment, d'on ve aquesta tradició? Ens ho conta Pep Sanchis, que coneix la història millor que ningú.
11: Bé, el garrot sabeu que està fet de fusta de Gidoner, l'almez castellà, on més se'n fabriquen i més acudixen a Xàtiva a vendre són persones de Jarafuel i de Jalance, en el Vall d'Aioro, que allí se'n crien prou i se cultiva este arbre. La qüestió és que... jo mateixa, al meu net, també li faig el que tu has comentat. Cada any un garrotet i a la xiqueta un palmitet, claro. Per què? Pues és una tradició. Figura en... este símbol figura en quasi tots, en moltíssims, vaja, cartells de la Fira de Xàtiva. Quan un artista fa un cartell, se'n recordo que hi ha que ficar un garrot, i hi ha que ficar un palmito, hi ha que ficar una botitxa... L'aigua és fonamental en Xàtiva també, i en Fira majorment. Pues, tot això són símbols que a través dels anys han perdurat i que avui en dia encara trobem en la Fira de Xàtiva puestos de venda d'això. Després de tants anys, conservar esta tradició, això és una cosa que no hi ha que perdre.
9: I és que és un tros de fusta que pesa poc però que diu molt i que any rere any continua contant la nostra història.
21: Vivir especial Fira de Xàtiva 2026, con Jordi Company.
8: Falten 10 minuts per arribar a les 2 de la vesprada. Els saludem, els continuem saludant des d'ací, des de l'estand de Ràdio Xàtiva, de la cadena SER, des de la Font del Lleó. I quan falten 10 minuts per arribar a les 2 del migdia i a posar punt i final a este programa d'avui, ja comença la marea de persones que va poquet a poquet apropant-se a ese Jardí de la Pau, des d'on es dispara un dia més la mascleta a les 2 de la vesprada avui. Escolten, amb batucada de fons.

Ahí son en Cali y el Dandy, que serán los protagonistas sens dubte d'esta nit a Xàtiva, en esa gran nit electrollatina que ens ha confirmat l'alcalde que va a realitzar-se després de les tasques que estan doncs portant-se a terme per part dels tècnics i de tota la gent d'enginyeria que vaja, està ahí, valga la redundància, enginyant-se-les per a que l'escenari que ahir va quedar parcialment destrossat avui puga obrir-se i puga brindar-nos una nit amb Cali i en Dandy, amb Juanjo García i amb Bilu Gontero, un muntó d'actes. Este, sens dubte, és el més destacat d'avui, però saben també que estan les nits al ras, que està eixa nit de Sainés de la que ja hem parlat, el Solo Stones, el teatre a la plaça de la Seu en Greenpeace i, en definitiva, una vesprada també de molta, molta activitat a la Fira del Bestiar. El que els he dit, nosaltres tornem demà a partir de les 12:20 ja en l'horari habitual de l'Oi por Oi, en este cas Oi por Oi també especial fira de dilluns a dijous i de vesprades també demà, dimarts i dimecres, la ventana especial fira amb Carla Benavent. Com sempre, gràcies per estar a l'altra banda, gràcies per escollir la cadena SER, Fèlix Lluc a la tècnica, Carla Benavent a les connexions, ens n'anem amb la música de Cali i el Dandy, que tinguen un bon dia setge de Fira d'Agost de Xàtiva. Fins demà!